Sabatges del meu lloc enraonen amb el vent. A cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal per criar gatimells i fer rins pels amants. Tinc el cap empaltades de pocs anys. Tinc el cap empaltades de pocs anys. Tinc el cap una vinya a l'hivern quan tot es fa petit com el començament. De rabassa a rabassa, de xirmen a xirmen, de fulla a fulla passa, hem de ser molt pacient. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern.

Tinc al cap molt més coses a vos dir, però ara, de moment, us vull parlar de vi. Que si fa molt de temps, un vinyo, un hivern, sapatges del meu lloc